0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada clau per a la vaga educativa indefinida. Conselleria i sindicats estan reunits des de fa ja 3 hores i 20 per tal de tractar d'arribar a un acord. La Generalitat avui sí ha posat sobre la taula xifres concretes per a la pujada salarial del professorat, pendents ara, per tant, de la resposta dels sindicats. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Notícies més positives arriben des de la factoria de Ford a Almussafes, perquè la planta de l'automobilística agafa avui una miqueta d'aire. Fabricarà un nou model de cotxe a partir del 2028. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Més de 3 hores ja porta en marxa la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament, que complixen avui dilluns una setmana de vaga indefinida ja. La Generalitat ha posat sobre la taula una nova proposta que s'està negociant ara mateix, juntament, clar, amb les que han fet les diferents organitzacions sindicals. A la Conselleria d'Educació està en directe Onda Cero amb Núria Moreno. Núria, endavant.
2: Bona vesprada. És una segona proposta en la que ha augmentat la conselleria aquesta primera oferta que va fer la setmana passada pel que fa als salaris. Ofereix un increment de 120 euros al mes en el complement específic autonòmic. Este és el que depèn de la Generalitat. Serien uns 60 euros més al gener de 2027 i altres 60 al juliol també de l'any que ve. Segons Educació, serien uns 1.680 euros bruts a l'any. Pel que fa a les ràtios, a la baixada que reclama el professorat, s'ha presentat un calendari progressiu i dependria, en tot cas i en general, del que marca el Ministeri. Sí s'especifica per a l'etapa d'infantil una reducció a 22 alumnes per aula, però no este pròxim curs, sinó el següent. Pel que fa a la cobertura de baixes, altra de les principals reivindicacions dels sindicats, demanen més agilitat. S'ha ofert l'assignació a cada centre entre un docent a mitja jornada o un a completa en funció de les aules per a que aquesta cobertura de les baixes siga més ràpida i que siguin preferentment especialistes de pedagogia terapèutica o audició i llenguatge. Estes són algunes de les propostes del govern valencià que no acaben de moment de convèncer als sindicats.
1: I, Núria, estem sentint-ho de fons, la concentració que des de primera hora de la vesprada ja convocada ahir a les portes de Conselleria d'Educació i que sembla que continua, no?
2: Sí, com podeu escoltar, crits, càntics, com ara consellera dimissió, s'estan escoltant des de la sala on continua, com dieu, la negociació i des d'on ens trobem també els mitjans de comunicació. Des de fa poc abans, des de les 3 de la vesprada, més o menys, els manifestants han començat a omplir l'espai habilitat front a la seu de la conselleria amb les ja habituals camisetes verdes, xupetins grocs, cartells. Els sindicats, mentrestant, en les seues xarxes estan relatant el que ocorre a l'interior, per això els manifestants, a banda d'estar cridant, també estan molt pendents dels telèfons mòbils. Ara per ara sembla que desconvocar la vaga no es contempla. Asseguren les organitzacions que la proposta de la conselleria està encara lluny de les seues exigències. Això era el que deien abans de començar la reunió Maite Tarazona, d'UGT, Gelo Baix, de Comissions Obreres, i Marc Candela, de l'STPB.
3: Hi ha cansament, però hi ha més motivació per arribar a un acord i poder dir que després de la lluita hem tingut uns bons resultats.
4: Estem arriscant molt perquè és el nostre sou de cada dia que fem vaga és el que posem a nivell material. Més a més, el que significa tot l'esforç i tot el desgast que pugui significar estar de vaga, perquè no és estar de vacances, és estar lluitant.
5: La setmana passada va ser, en general, tota la setmana, una setmana històrica. La manifestació del divendres, una manifestació històrica, i esperem que avui tinguem una negociació històrica. Però insistim, dependrà de la conselleria.
2: Pel que fa als sous, detallen que l'increment de 120 euros que dèiem encara no compensaria la pèrdua del poder adquisitiu que han perdut tots aquests anys. Pendents, per tant, de com avança aquesta negociació que tot apunta serà llarga.
1: La crònica en rigorós directe des de Conselleria d'Educació de Núria Moreno. Gràcies, Núria. Segons la Conselleria d'Educació, gràcies, Núria. Segons la Conselleria d'Educació, avui ha fet vaga el 40% del professorat. Per cert, que la setmana que estem començant avui és la setmana de vaga també dels metges i de les metgesses corresponent a este mes de maig. Continuen demanant un estatut marca propi per a la seua professió. El sindicat mèdic SESM xifra el seguiment d'avui dilluns en fins a un 90%. 7%. La Conselleria de Sanitat ho rebaixa a apenes un 8%, encara que amb incidència destacada, això sí, a Alacant. Notícia també d'esta vesprada, la compareixença del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, a la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés dels Diputats. Polo, allí, ha defensat la gestió de la Confederació el dia de la barrancada, ha afirmat que ells no tingueren informació de la Generalitat fins que no tingueren l'emergència al damunt i que el SECOPI va ser convocat molt tard, ha dit Polo, i que es va desenvolupar aquest SECOPI en un ambient tens.
6: La primera intervención de la consellera es para decir que no van a evacuar, es cuando la primera vez que yo digo envío un mensaje a la población. Continuaron la reunión bastante tensamente, tengo que decir. El problema del CECOPI no fue el formato, el problema del CECOPI fue las horas a las que se convocaba para coordinar una situación de emergencia en Utiel que llevaba ya inundada 3 horas. También una cosa bastante llamativa. Señor, la parsimonia, ¿no?, con la que se convocaba una reunión para atender una situación de emergencia que había empezado a ocurrir a la 1 de la mañana.
1: El PP ha carregat contra Miguel Polo en considerar que el president de la Confederació es troba incapacitat i el PSOE ha respost apuntant cap a l'expresident Carlos Mazón. César Sánchez, Partit Popular, Alejandro Soler, Partit Socialista.
7: A lo largo de estos últimos meses le hemos visto escurrir el bulto. Hoy lo ha vuelto a hacer. Le he escuchado decir que usted no era competente de nada y efectivamente demostró ser aquel día un incompetente, pero competencias tenía.
8: Solo había que decirle a la gente que no cogiera el coche, que no bajara al garaje, fundamentalmente que no saliera de casa y subiera a un lugar elevado. Es lo único que había que hacer y es lo que no se hizo. Se hizo tarde, se hizo mal. Es que el máximo responsable de la Generalitat no estaba donde tenía que estar.
1: I a les Corts, ací a casa, Partit Popular i Vox han acordat avui finalment aquest document conjunt amb les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dana del Parlament Valencià. L'oposició critica que en aquest dictamen es redueix al mínim les crítiques a la gestió de la Generalitat. José Muñoz, PSPP-PSOE, i Saura Navarro, Compromís, i Nando Pastor, PP.
9: Lo que va es en contra de la memoria de las víctimas de sus familias. Han hecho una comisión de investigación que solo ha echado tierra sobre la verdad.
10: Están negando la basura. Es una ignominia, es una vergüenza.
11: Queríamos saber qué pasó y por qué pasó, qué estaban haciendo y no estaban haciendo. En el momento presente, las administraciones, todas las administraciones, bajo esa clave hemos trabajado.
0: La brújula Comunidad Valenciana.
12: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
13: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
1: 7:28. Obrim ara pàgina econòmica i ho fem amb bones notícies per a la factoria de Forta Almussafes amb un nom propi. Bronco és el nom del nou model multienergia que fabricarà la planta automobilística de la Ribera, Alzira, Virginia Delgado.
14: Carlos Faubé, el de UGT, confía en que Almussafes siga escollida para fabricar algún model més a banda del Bronco.
15: Pero además se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo, la verdad, que están pensados para la fábrica de Valencia. Creo que vamos a tener muchas posibilidades, por lo tanto, vamos a por más y vamos a ir a por ellos.
14: Daniel Portillo, de STM, espera ara més concreció pel que fa a la càrrega de treball.
16: Pero el anuncio no es todo de ese modelo. Nosotros necesitamos saber qué cantidad de producción, qué cantidad de vehículos vamos a hacer y, por supuesto, qué cantidad de empleo se va a mantener.
14: Ford Almussafes només produeix el Ford Kuga des de 2024, per això l'alcalde d'Almussafes, Toni González, espera que amb l'arribada del nou model es puga arribar a la fabricació de les 250.000 unitats per assegurar la càrrega de treball per als més de 4.000 treballadors que té Ford en plantilla i que actualment tenen vigent un ERTO red que conclou aquest 2026. Este dimecres s'inicia a Almussafes una nova negociació amb l'objectiu de renovar l'acord per l'electrificació que va establir l'actual marc laboral.
1: Valoracions positives també des de la Confederació Empresarial Valenciana, des d'Àvia, que és l'associació que representa la indústria auxiliar d'Almussafes, i des de la Generalitat. El govern valencià, la patronal taulellera Acer i els sindicats han escenificat, ho direm bé, avui a Castelló de la Plana, una aliança comuna per a defensar el sector taulellier davant Brussel·les. Reclamen que la Unió Europea tinga en compte les particularitats de la indústria taulellera taulellera en la revisió de la normativa d'emissions. Capital de la Plana, Juanjo Tovar.
17: El secretari autonòmic d'Indústria, Felipe Carrasco, demana a la resta d'institucions que sumen a la iniciativa.
18: Para obtener un apoyo de Bruselas, desde luego, se debe de ir con la fuerza de todos los agentes del ecosistema.
17: El sector genera un 70.000 llocs de treball directes e indirectes i representa prop del 35% de l'economia provincial, una dada que els sindicats han volgut posar en valor. La secretària general de Comissions Obreres és Ana García i el secretari d'UGT és Tino Calero.
19: Ningún trabajador y ninguna trabajadora del sector productivo se quede atrás. Tienen que ponerse políticas valientes encima de la mesa y desarrollarse.
20: En definitiva, lo que hacemos es demostrar nuestro compromiso con el sector.
17: A més, han demanat al govern d'Espanya i a les institucions europees ajudes econòmiques i més suport per a garantir la competitivitat i el manteniment de l'ocupació en la indústria ceràmica.
1: La Unió Llauradora demana a la Conselleria d'Agricultura que intensifique de manera urgent les mesures de vigilància, de prevenció i de detecció precoç davant el risc que representa per a l'agricultura valenciana la recent detecció de la coneguda com a mosca oriental de la fruita. Pàgina de successos. Ara han trobat mort a Conca un home de 80 anys, veí de Requena. Estava desaparegut des de dijous passat. La Guàrdia Civil investiga ara les causes mentre l'equip de medicina legal d'allí de Conca realitza l'autòpsia. Dani Rodrigo.
21: La Guàrdia Civil ha confirmat a Onda Cero Requena avui la troballa sense vida de l'home de 80 anys que romania desaparegut des de dijous passat a Requena. Segons la informació facilitada, l'home va ser vist per l'última vegada el dijous sobre les 4 de la vesprada a Requena. La família va denunciar la seva desaparició l'endemà, activant-se llavors l'operatiu de busca. L'home ha sigut localitzat a l'interior del seu vehicle a Conca. Les mateixes fonts han assenyalat que les causes de la mort estan sent investigades. L'autòpsia està sent realitzada per l'equip de Medicina Legal de Conca, que haurà de determinar les circumstàncies de la defunció.
1: La Policia Nacional ha detingut a Alacant un home que feia usar el seu gos de raça Pitbull per a intimidar a una persona a qui després va furtar 500 euros i el mòbil. Els fets van ocórrer de nit. L'ara arrestat va fer que el gos mossegara la víctima en una de les cames i acte seguit va furtar-li aixòs 500 euros i el mòbil també. La Policia Nacional ha detingut, d'altra banda, a Cocentaina, a la capital del comtat, un home com a presumpte responsable d'un delicte d'assetjament en l'àmbit de la violència de gènere, la violència masclista, després de presumptament deixar missatges de caràcter vexatori i sexualitzats al cotxe de la seva exparella. Va fer això durant un any. La Guàrdia Civil ha detingut una parella que viu a Rojales, al Baix Segura, acusada d'un delicte d'estafa bancària de 86.000 euros a una persona major, a un ancià. La investigació va iniciar-se a principis d'enguany després de la denúncia d'un ciutadà de nacionalitat britànica que, després de la mort del familiar, va detectar que els seus comptes bancaris havien quedat a zero. I abans d'anar amb la crònica esportiva d'avui dilluns, hem de fer-nos també ressò dels companys del diari La Razón, del grup A3 Media, que estan celebrant ara mateix, en estos moments, la gala de lliurament de la seva novena edició de premis a la comunitat. Està tenint lloc ixa gala a l'hotel el Balneari de les Arenes de València. Entre els premiats trobem enguany l'Institut Valencià d'Oncologia o la ciutat de Castelló de la Plana en l'aniversari de la seva fundació. Premis La Razón a València. Informació esportiva valenciana de la mà d'Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
22: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: En un cap de setmana rodó, em deies abans d'entrar ací, cap de setmana rodó per a València Llevant i València Bàsquet, no?
22: Sí, així és. Ha sigut un cap de setmana fantàstic per a València Bàsquet, València i Llevant. En bàsquet, València Bàsquet aconseguia el seu quart títol de Lliga consecutiu després de guanyar davant Saragossa al Roig Arena amb una cistella sobre la bocina d'Anderson. El València guanyava a Sant Sebastián i lluitarà per Europa en l'última jornada, i el Llevant, en la seva victòria davant del Mallorca, està només un pas d'aconseguir la permanència. I comencem per ahir. Què té que fer el València a l'última jornada per a estar en Europa i el Llevant per a mantindre's en primera? Víctor Llu, bona vesprada.
23: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. L'actualitat en el València i en el Llevant, marcada per aquesta última jornada. El València, que lluitarà per entrar a Europa, d'aconseguir la victòria del partit davant el Barça i esperar que ni Rayo Vallecano ni Getafe guanyen els seus partits. I el Llevant, per la seva banda, el que ha de fer és empatar amb un punt. Ja està salvat, però en cas de perdre hi hauria una combinació molt improbable que el faria baixar a segona divisió. Per cert, que el Llevant està preparant el viatge a Sevilla. El club financia part de l'esplaçament perquè l'afició puga estar a l'estadi de la Cartuja en aquesta última jornada animant l'equip.
22: Gràcies, Víctor. La creu de la jornada l'hem tingut a Castelló. Víctor Fran, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. Negativa jornada per al futbol castellonenc en primera divisió amb la derrota del Villarreal ahir davant del Rayo Vallecano, que obliga els de Marcelino a guanyar en l'última jornada l'Atleti de Madrid si volen ser tercers de la Lliga. A més, en segona, empat amb sabor a derrota la del Club Deportivo Castellón, que no va poder superar el Cádiz. També l'equip de Pablo Hernández vol guanyar per tal d'assegurar el seu lloc en el play-off descens.
22: Gràcies, Víctor. L'Elche es jugarà la salvació a Montivili i el Eldense ja és equip de segona divisió. Felipe Canals, bona vesprada.
3: Buena vesprada, comenzamos con el Elche, que se jugará la temporada y la permanencia este sábado en Montilivi contra el Girona tras ganarle ayer al Getafe. El Elche depende de sí mismo, un punto en Girona salva al equipo de Sarabia y desciende a los de Michel. En caso de derrota habría que mirar una carambola, habría que esperar eso para que el Elche salvase la categoría. Y gran alegría la que nos hemos llevado este fin de semana con el Eldense, que ha logrado el ascenso a segunda división. Mañana lo celebrarán por la ciudad, ya que ayer no se pudo por la lluvia.
22: Gràcies, Felipe. Ya la can, segona victòria de l'Hércules fora de casa, però ja no servís. David Esteve, bona vesprada.
4: Bona vesprada. El Hércules ganó lejos del Rico Pérez, y eso es noticia. Ganó cuando menos lo necesitaba. En el último partido como visitante que iba a disputar, venció 0-2 al Algeciras. Segundo triunfo de la temporada lejos del Rico Pérez. Desde diciembre no ganaba como visitante. Le sirve el triunfo para seguir con vida en esa última jornada para intentar de forma remota entrar en la próxima edición de la Copa del Rey.
22: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, i recordar que a partir de les 8 al Roig Arena, celebració d'aquest quart títol de Lliga consecutiu de València Bàsquet.
5: Sí, vesprada de celebració al Roig Arena. Gràcies, Edu.
22: Adeu.
5: Estabilitat meteorològica per a la nova setmana que hem encetat. Avui hem tingut sol de manera generalitzada i el tornarem a tindre demà dimarts amb temperatures a l'alça, màximes que podrien quedar-se molt a prop dels 30 graus en les hores centrals del dia a les comarques de l'interior de València i d'Alacant. Així està la Comunitat Valenciana a 18 de maig de 2026. Continua l'última hora amb més informació, més anàlisi i més opinió. Així, a la ràdio, a Onda Cero, amb la brújula de Rafa Latorre i de tot el seu equip. Molt bona vesprada.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
24: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
25: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
26: Tú eliges.
25: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
26: Todo
25: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
26: Y no te pierdas nada.
27: Comienza la nueva temporada en RM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. RM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. RM Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
28: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trixema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trixema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
29: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa Desvens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa Desvens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96284-2893.